0: Queda més que agrair que hagi estat avui amb nosaltres i estarem pendents de l'evolució de les converses i sobretot de les reivindicacions per tal de veure quina és l'evolució d'aquest curs que comença demà. Gràcies.
1: Sí, a poc són, podríem dir, estem molt gran expectativa que realment l'administració reaccione. Jo des d'ací voldria animar a les famílies. El dissabte l'administració de València és de docent, de mestres i professorat i també de famílies, així que qui no tinga pla ni vulgui vindre a reivindicar poden vindre els seus fills i a poc perquè hem de lluitar per una educació pública. És el missatge que volem transmetre. Moltes gràcies, Carmen.
0: Pues ya lo han escuchado, esto es lo que nos contaban, la reunión se mantenía hasta mañana, de momento todo sigue igual, es decir, mañana los niños y las niñas acudirán al colegio, estarán sus profesores para recibirlos, va a haber protestas a las puertas de los centros los jueves, el sábado manifestación y de momento se va a seguir negociando, pero en principio, y escuchen bien, en principio no hay prevista una huelga de profesores de forma inminente. Esto es lo que les hemos querido contar en este primer bloque, pero a la vuelta tengo muchas cosas que contarles. Ahora llega Pilar García de La Granja, nos trae toda la actualidad nacional e internacional, Mediodía COPE, y enseguida regresamos, tendremos a Esteban Carpio para contarnos la actualidad deportiva y vamos a hablar de educación en Gandía, en Oliva y en Xeraco. Así es que no se marchen, que les espero aquí, en nada, en 5 minutitos, un poco más o menos, así es que hasta ahora mismo.
2: La mañana.
3: COPE Onda Naranja.
2: Estar informado.

0: permitió también mayores facilidades para obtener el grado.
1: Un descenso generalizado que además sitúa a los alumnos españoles por debajo de la media europea y de la OCDE, a una distancia incluso mayor que las que se registraba en años anteriores. Y además te recuerdo que Cataluña no contabiliza este examen de modelos educativos y aprendizaje efectivo mundial porque excluyeron las evaluaciones al 25% de los alumnos con necesidades educativas especiales. Esos a los que la ley CELA obligaba a incluir en la educación ordinaria, junto con alumnos con problemas de aprendizaje o que provienen de familias y entornos de exclusión social y por lo tanto tienen más dificultades para seguir el ritmo. Vamos, que para hacer ingeniería social sí, para la foto después no. Este es el nivel. Pero bueno, nos hemos preguntado, ¿qué habría que hacer?
0: Los países que han obtenido mejores resultados mantuvieron unos niveles de exigencia elevados, unas expectativas muy altas para todos los estudiantes, mantuvieron las evaluaciones con el nivel de exigencia que había antes del COVID y un currículum muy rico en contenido de conocimientos.
1: Claro, llegados a este punto cabe preguntarse exactamente qué no ha destrozado el sanchismo al lío.
2: Pilar García de la Granja.
3: Mediodía COPE.
1: Ángela Sánchez, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Pilar.
1: Están pasando más cosas este martes. Por ejemplo, prisión para un migrante marroquí tras supuestamente agredir sexualmente a una menor en Ceuta.
4: La Fiscalía contabiliza más de 23 agresiones sexuales, 9 de ellas a menores. Feijóo exige la devolución a Marruecos de los menores y rechaza su reparto en las comunidades autónomas. Palabras a Antena 3.
5: Marruecos ha dicho que esté dispuesto a aceptar a todos sus menores. La Comisión Europea, el Reglamento Europeo, dice que Marruecos es un país seguro. Y también dice la legislación que cuando se utiliza la inmigración como instrumento que afecte al orden público o la integridad territorial de un país, los retornos se pueden hacer de forma inmediata.
1: Informes de inteligencia.
4: Mañana conoceremos los informes sobre la invasión en Ceuta que el gobierno acaba de desclasificar y que no se prevé que esclarezcan las causas. Esto cuando se ha desvelado que varios mandos policiales se han negado a firmar un informe para exculpar a Marruecos. Laura García, portavoz del sindicato Jupol.
6: Nos parece gravísimo que desde la propia Dirección General de la Policía se oriente a los policías nacionales a elaborar un informe exculpando a Marruecos de la invasión en Ceuta, así como que hubo avisos previos.
1: ¿Y China?
4: Hoy ha tenido lugar la ordenación episcopal del arzobispo de Chongqing, nombramiento que se marca en el acuerdo provisional entre la Santa Sede y la República Popular China para la designación de obispos.
1: En el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
7: Pilar, buenas tardes.
1: Comienza la Champions.
7: Con 5 equipos españoles y con la final de esta edición el 5 de junio en el Metropolitano. Hoy turno para el Real Madrid y Villarreal, y el Betis y el Villarreal. El Villarreal y el conjunto bético van a jugar fuera de casa y el Real Madrid lo hace en el Estadio Santiago Bernabéu frente al Inter de Milán con problemas en el centro del campo. ¿Qué sabemos, Melchor Ruiz?
8: Pues que ya hay lista de convocados, 22 son los jugadores convocados por Mourinho, 3 novedades, la principal la de Aurélien Tchouaméni por ser la primera vez en la temporada y por las necesidades que tiene Mou en ese centro del campo. Las otras dos del primer equipo son Thiago y Endrick, además entran los porteros de la cantera Sergio Mestre y Javi Navarro por Lunin, que tiene un proceso gripal y se une a las bajas por lesión de Militao, Mendy, Rodrigo y Asensio y las de Bernardo Silva, Güler y Camavinga por sanción.
7: Este partido es a las 9 como el Lille Betis y el Dortmund Villarreal, y a esta hora comienza la etapa de la Vuelta a España con final en la Rábida Palos de la Frontera. Contamos la edición de la Liga de Campeones en el tiempo de juego.
1: Gracias, Corro. Escuchas Mediodía COPE.
9: 1:06, Esteban Carpio.
10: Muy buenas.
9: ¿Ves cómo era una y algo?
10: ¿Una y algo?
9: Claro. Objetivo cumplido. Yo hubiera dicho 1:05 y resulta que los compañeros han alargado un minutito y medio más y la hubiéramos fastidiado.
10: Entre la 1 y la 1:15.
9: Bueno, a partir de la 1. Deportes COPE.
10: Vamos a empezar hablando de baloncesto. Hay una muy buena noticia que tiene que ver con Gandía y es que el equipo de básquet, el Unixpel Basket Gandía, ya suma 500 abonados. Es la primera vez en su historia que consigue esta cifra y recordemos que va a competir un año más en Segunda FEB. Cifra récord, cifra histórica que han querido destacar desde la entidad. Pero es que todavía continúa la campaña abierta.
9: Bueno, esperemos que sean muchos más, ojalá se sume más gente.
10: Por el momento ya se ha batido un récord. ¿Por qué no 2, 3 o 4?
9: O los que hagan falta.
10: Eso en cuanto a baloncesto, y también vamos a hablar un poco de atletismo. Este próximo domingo se celebra en Bellreguard la cursa a peu. Es una cursa enmarcada en el circuit de curses populars. Se aforba y digna. Y a las 15:25, sí, Carmen, sí, a esa hora vamos a escuchar a Ana Vargas, que es la presidenta del club de correr Agust de Bellreguard. Y recordemos también que se va a celebrar el domingo a las 9 de la mañana. Recorrido fantástico.
9: Pues
10: no digo más.
9: No, no, ya lo tienes bien, que con esos apuntes ya nos hacemos una idea de que va a ir Deportes Cope a las 15 y 25 y a las 8 y 28. Gracias, Esteban, te espero luego en la fosforera.
10: Hasta luego.
9: Hasta ahora mismo. Uy, ahora aquí.
2: La mañana. Cope Onda Naranja.
3: La importancia de quien te lo cuenta.
9: Pues te lo sigue contando Servidora, continúo contando yo, que soy Carmen Berzosa, y tinc convidada. Y tinc convidada y a día que anem a fer una ronda informativa perquè, bueno, demà comença el cole. Per a alegria d'uns i pena d'uns altres. Però, clar, no es tracta de que comence, que és una qüestió que tots sabíem des de ja fa temps, sinó com comença. I per saber com comença i quines són les previsions que tenim i què és el que n'hi ha a hores d'ara, hem convidat a estar nosaltres com a responsable d'Educació a Gandia, Esther Sapena, regidora, bon dia, benvinguda.
11: Molt bon dia.
9: Com tenim les coses a hores d'ara per a que comenci i arrenqui el curs escolar de Gandia?
11: A veure, el curs escolar, com sempre, el col·lectiu docent ha estat preparant-lo per a que comenci la major normalitat possible i acollint els xiquets i xiquetes doncs, com mereixen. Si és cert que comencem amb moltes mancances i amb moltes dificultats a la nostra ciutat, com bé ja sabeu, la dificultat de l'escolarització sobrevinguda a la nostra ciutat és algo que és reiteratiu any rere any i enguany doncs, ja estem en una situació en la que ja se preveu que la conselleria ha d'obrir aules de nova creació en centres públics, ja que sols en el mes d'agost, després de la matrícula extraordinària de conselleria, ja hem rebut moltíssimes sol·licituds i això porta passant molt de temps. Per tant, continuem reclamant el que el Consell Municipal Escolar porta reclamant any rere any, i és la necessitat d'un nou centre a la nostra ciutat perquè fa infantil i primària, i com no la construcció d'aquest centre integrat d'FP, perquè els problemes d'escolarització van pujant conforme passen els anys i ja estan arribant tant a l'ESO com al batxillerat i als mòduls.
9: Clar, els xiquets tenen la mala costum de créixer, i és el que fa. No sols necessiten roba i sabates noves, sinó que a més també necessiten cursos nous i superiors. Per tant, el fet de tindre un curs inferior, per dir d'edat, que està saturat, suposa que anirà saturant any rere any els cursos superiors.
11: Els cursos superiors, i això està passant ja.
9: Matriculació sobrevinguda, és allò de gent que fora del període de matriculació, tant ordinària com extraordinària, sol·licita escolaritzar els fills.
11: Ara mateix ja hi ha molta població que ha arribat durant el mes d'agost, fora de el que és el termini ordinari de la conselleria i l'extraordinari que acaba pues, això, a principi d'agost. I bueno, ara la matrícula està oberta perquè la conselleria, al fer este període extraordinari, el que fa és retarda el procés de matrícula fins moment en què ja ha començat el curs escolar. Per tant, sempre hi ha xiquets i xiquetes que no tenen una plaça el dia que comença el curs i que demà no podran incorporar-se als centres. Números exactes no tenim perquè esta matrícula va canviant dia a dia, la conselleria va obrint taules, anem incorporant els xiquets i per tant fins que no acabe a final de setembre tot el procés i s'estabilitze el que és la matrícula, no podem tindre xifres tancades de quants xiquets han arribat fora de termini, quants xiquets s'han pogut incorporar i quants no. Això més avant ja donarem les dades.
9: El que sí que està clar és que si ja teníem les aules una miqueta saturades, doncs això vindrà a saturar-les encara més, vull atencionar tot.
11: Una miqueta
9: és...
11: no, ja estava molt tensionat perquè això és algo que passa ja fa 4 anys i clar, ha arribat un moment en què ja no queden espais, els centres estan perdent espais com biblioteques per poder acollir esta matrícula, i després la quantitat de xiquets que estan en un centre on tot, des del menjador o les aules multidisciplinars on se fa psicomotricitat, no estan preparades per acollir a tant alumnat. Són centres pensats per a molt menys alumnat dels que ara mateix tenen.
9: Eixe és el hàndicap més gran que tenim en estos moments?
11: Eixe, conjuntament amb la calor, obrim els centres en la mateixa situació que estàvem en juny, perquè la mesura de conselleria és impossible a nivell tan burocràtic com pràctic haver-la pogut implementar en un mes d'agost, que tot el món està de vacances, no els mestres, les empreses que et posen els aires acondicionats també. Per tant, no s'ha pogut fer tota la tramitació necessària a nivell burocràtic ni tampoc l'efectiva d'instal·lar allò que anava a climatitzar les aules en estos diners que s'havien repartit. Aleshores, estem passant molta calor, ja veiem quina temperatura tenim avui, i la previsió és que xiquetes se tornen a incorporar als centres sense una adaptació climàtica que és necessària per al seu benestar i per a la seva salut, però tan preocupats també per aquest tema que va afectar a la qualitat de vida, de educativa i sobretot a la salut dels nostres menuts.
9: Hem parlat fa una estona amb el portavou de la coordinadora de docents de Safor Valldigna, es deia jo de hem tingut una reunió, havien tingut vostès una reunió este matí per tal de veure les previsions, i ens parlava que almenys de moment no hi ha prevista vaga de professors.
11: Una vaga no, mobilitzacions i reivindicacions constants sí, perquè la sensació del professorat ara mateix que ens traslladen des de sindicats i des de les entitats en les que ens reunim és que no s'ha aconseguit res. Esta conselleria no ha escoltat al col·lectiu docent, no ha escoltat a les famílies, no ha mirat les necessitats reals dels nostres xiquets i xiquetes, i clar, el col·lectiu està molt desgastat perquè ha sigut una vaga molt intensa, no volen afectar directament a les famílies i als xiquets, però és de veres que les mobilitzacions continuen i la reivindicació continua més viva que mai.
9: Mm-hmm. Regidora, quina és, la part en la que el sistema educatiu a la ciutat de Gandia està més feble?
11: Jo crec que la necessitat de construcció d'un nou centre ens salvaria de molt de les situacions que estan creant-se, sobretot en l'escola pública. És una reivindicació que el Consell Escolar Municipal porta fent 3 anys, que ara el senyor Víctor Soler pareix que ha anunciat que si ell és alcalde, que jo no sé si se presenta a l'alcaldia o a conseller d'educació, se farà, com si les necessitats dels nostres xiquets depengueren de quin color polític governa. Crec que això ha de posar per damunt els interessos partidistes a les necessitats reals de la nostra ciutadania. Jo no estic ahí, el col·legi fa falta ja, no a l'any que ve, fa falta ja, i en la conselleria, que és qui té les competències, governa el Partit Popular. Per tant, el senyor Víctor Soler, que no diga que si és alcalde es farà un col·le, que diga que es fa ja, que ells tenen les competències i la possibilitat de fer-lo i de solventar molta de la part del problema que tenim ara mateix en l'escolarització. Igual que l'FP, ens van llevar les competències a l'Ajuntament, van llevar els diners que ja tenia adjudicat, els 21 milions d'euros que aquest Ajuntament tenia per a construir-lo, dient que anaven a fer-ho més ràpid. Han passat 3 anys i mig, quasi 4, i tota la legislatura, i no tenim ni projecte. És una vergonya. És una vergonya que, a més, repercuteix en els xiquets i xiquetes, en els joves, però també en el teixit productiu i empresarial de la ciutat i de la comarca, perquè este centre és necessari per a tota la comarca de la Safor Valldigna. Aleshores, no sé, el senyor Víctor Soler, que és el que anuncia, almenys ha reconegut que fa falta un centre després de 3 anys en el que la senyora Mal Beltrán forma part del Consell Escolar i sap que esta demanda no és una demanda ni d'este govern, ni de Compromís, ni és una demanda política, és una demanda real del Consell Municipal Escolar, on estan representats tots els centres, totes les entitats sindicals i l'associacionisme de la ciutat que té que veure en els col·lectius docents. Per tant, ja era hora de cobrir les orelles i escoltar el que necessita la ciutat, ara que es posen a treballar, no quan siga alcalde, ara que les competències les té el Partit Popular.
9: Vaja, que necessitaríem no sols el centre de formació professional, sinó també eixe centre de primària i secundària. Per cert, demà arranca el col·le. Han estat vostès fent previsions, revisant, repassant, reacondicionant per a que tot funcione amb normalitat. Com es preveu la jornada de demà?
11: Esperem que siga una jornada tranquil·la, es marca pluja, esperem que no mos ploga molt fort, marca alerta groga, tranquil·litat, esperem que els xiquets puguen entrar tranquils, puguen gaudir de retrobar-se amb els seus companys i companyes, amb els seus mestres, i bueno, que siga una jornada dins de la manca també de personal que arrosseguem des que este govern està en mans del Partit Popular. S'arrossega una falta de personal tant en els instituts com en els centres de primària. S'han cobrit les vacants, sí, però que les vacants són menys que mai. La conselleria, després jo no sé quines dades dona, però els sindicats ens traslladen que novament hi ha una retallada de personal molt important en tots els centres, i a més tenim un problema greu en les aules hueco i en el personal de catenar xiquets i xiquetes amb diversitat funcional. Aules hueco en la ciutat, com arreu de tot el País Valencià, on la conselleria ha augmentat la ràtio que marca la normativa, que són 8 a 10, i que no està posant el personal extra que se necessita per atendre estos xiquets. Per tant, això també és una manca que afecta al funcionament de tot el centre, perquè així que hi ha que atendre'ls bé en els recursos que uno té, i per tant, si aquests recursos no són els que necessiten, hi ha un problema en tot el centre, i això, sobretot en els centres públics, que són els que acullen aquestes aules hueco, és una demanda de que les vacants se donin ja, que se cobrisguen i que se augmente el personal que té a veure en aquest augment de ràtio. Perquè estan augmentant les ràtios, però no augmentant el personal, i això no es pot tolerar.
9: Diu vostè, este govern no, però la reivindicació de més personal no ve d'estos tres últims anys.
11: No, és de veres que en el Botaní hi havia reivindicació de personal, però es van augmentar les plantilles moltíssim, i això ho reconeix la comunitat educativa, que es va fer un esforç molt gran per a adaptar el que era el canvi que estava havent en la tendència a més alumnat, a més necessitats educatives, i se va fer un esforç molt gran, se van augmentar moltíssim les plantilles, quasi 8.000 mestres durant els últims anys. Aquesta ampliació s'ha parat completament i ha anat a menys. Per tant, si ara diuen que augmenten 300 però n'havien retallat 2.000, aquest augment és fals. La necessitat està ahí, la situació és molt greu, el professor ho ha demostrat en les mobilitzacions i en la vaga, ja no és insostenible el sistema. Per tant, fan falta postures valentes, una aposta clara per l'escola pública i una inversió de diners i sobretot agilitat a l'hora dels processos. No pot ser que les substitucions tarden mes i mig en fer-se efectives, això no és viable en una escola.
9: Regidora, abans de finalitzar, una altra part que també comença i que ahir hi ha nervis per els que entren i també per als que porten les escoletes.
11: Bueno, en les escoletes jo estic molt contenta d'estar reunida tant amb les famílies com amb el personal de les escoletes. Hem estat tot l'estiu treballant, hem millorat moltíssim les instal·lacions, demandes com els teixats per als els carros de les famílies s'han fet efectives aquest estiu, i hem treballat de valent per a que l'acollida siga el més respectuosa possible amb els xiquets i xiquetes i amb les seues famílies. Donar-vos les dades de nou de les llistes d'espera, perquè és algo que me preocupa també, que se faci política no so, dient mentides, sabent que diuen mentides, perquè nosaltres publiquem la primera llista, que és com si publicarem la llista de vacants o de xiquets que s'han quedat fora en el mes de maig respecte a conselleria. Tu imagina't si ara jo diguera que hi ha a la ciutat 2.000 alumnes que no s'incorporen, que han participat després en els processos que han hagut. Doncs la matrícula de les escoletes és igual, la matrícula està viva, ara mateix queden 54 famílies en llista d'espera, de les quals 21 no són famílies empadronades a la nostra ciutat. Som una de les ciutats que té una xarxa d'escoletes molt forta i malauradament els pobles del voltant no, per tant acollim a molta gent de tota la comarca i volem acollir-los, però la nostra responsabilitat és enfront de les famílies de la nostra ciutat, no de tota la comarca. Gandia no pot assolir aquesta responsabilitat quan recorde que és una responsabilitat de conselleria el vetllar perquè aquestes famílies tinguin una plaça. Fem un esforç molt gran, 21 famílies, de les quals a 7 els hem oferit una plaça en alguna escoleta i no l'han volguda, és a dir, són famílies que realment una necessitat no tenen perquè sols volen una escoleta puntual, que és la que tinguin o baix de casa o en el treball, i no volen anar a una escoleta que igual està a 300 metres. Val? Aleshores, sí, ojalà poguerem donar plaça a tots, seria el que voldríem, però sobretot vetllem per la qualitat del servei, perquè els xiquets i xiquetes estiguen atesos en les reduccions de ràtio que pertoca si tenen necessitats educatives, i en les ràtios que ara mateix les tenim per davall de lo que marca la legislació, perquè tenim tres mestres en dos grups en cada un dels trams educatius. Per lo tant, podem dir que aquestes dues aules se divideixen entre tres mestres, tenen molt menys ràtio de lo que la normativa ara mateix aplicable marca. Ojalà la normativa canvie, jo estic de la mà de les reivindicacions de el personal de 0-3 de primer cicle d'infantil, en què és una ràtio molt elevada, són xiquets molt xicotets i la llei estatal ha de canviar i marcar unes ràtios molt menors.
9: Per acomiadar-nos, regidora, en aquestes famílies que han quedat pendents ara d'una plaça en una escoleta municipal, tindran plaça al llarg del curs o de moment...
11: Doncs no ho sabem, perquè això depèn de que xiquets o xiquetes se'n vagin o no vinguin o incomplisguin aquella normativa que marca el que has de fer per a continuar en una escoleta.
9: És a dir, en principi no hi ha possibilitat d'ampliació ni d'apertura de noves escoletes.
11: D'ampliació de noves escoletes ara mateix no ho contemplem, perquè en els pressupostos per a mantindre unes escoletes en el personal que tenim, que és el mateix que ja havia abans. En esta qualitat necessitem tindre aquestes 5 escoletes que funcionen i a partir d'ahí estudiar també la situació, perquè és molt fàcil fer el servei gratuït i no donar places. És la conselleria la que ha de vetllar per aquestes places, que obri la conselleria aules de 0-3, que no n'ha obert ninguna, de 2-3 en una legislatura completa. De 0-2, 0 places en tot el País Valencià. Això és intolerable. Si tu fas un servei gratuït, has de vetllar perquè aquest servei existisga, i ara mateix no existeix.
9: Doncs amb aquestes xifres i aquestes idees ens quedem. Demà estarem pendents. Esperem que no plogui, almenys no a l'hora d'entrar els xiquets.
11: Per lo menos fort no.
9: Exacte.
11: Si baixa la temperatura tampoc direm que
9: tampoc
11: no.
9: Tampoc no mos queixarem. Gràcies, regidora.
11: A vosaltres, moltes gràcies.
9: Anem a fer un altre en el camí, uns bons consells i anem a veure com estan les coses per Oliva.
2: La mañana.
12: Cope Onda Naranja.
13: La importancia de quien te lo cuenta.
14: ¿Sabes lo que creas cuando unes historia y tradición con innovación y pasión? Eso es el Náutico Oliva. Un edificio histórico sobre el Mediterráneo, rodeado de mar, en el que el tiempo se detiene para ti. Más información y reservas en nuestra página web, elnauticrestaurantoliva.com. El Náutico Oliva, Grupo Les Dos Yunes.
15: No es lo mismo un camión usado que un camión usado y revisado en Taller Oficial Man. No es lo mismo comprar que invertir con tranquilidad. No es lo mismo buscar cualquier camión que encontrar un Man Topius. Ya en Balsur Truck, Palma de Gandía. Camiones revisados con garantía oficial de 24 meses, financiación y unidades stock. Man Topius en Balsur Truck, Grupo Ser Truck. Movemos lo que importa.
16: Universitat Sènior al campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València. Si tens més de 50 anys i ganes d'aprendre i viure noves experiències, apunta't a la Sènior de la UPB. Encara queden places disponibles per al curs de dilluns i dimecres de 4 i mitja a 7 de la vesprada. Egiptologia, salut, astronomia i molt més. Tot impartit al campus de Gandia de la UPB. Més informació i inscripcions a gandia.upb.es.
17: Atención a todos los amantes del sol y de la moda. ¿Quieres renovar tus gafas de sol para esta temporada? Entonces, escucha esto. Borja Ópticos te trae las mejores ofertas. Disfruta de un increíble descuento en las mejores marcas de gafas de sol. Prada, Ray-Ban, Serengeti, Oakley, Chanel. Renueva tu estilo y protege tus ojos con Borja Ópticos en Gandía, Ontinyent y Albaida.
18: Restaurante Pizzería Ñam Ñam, abierto todos los días, martes cerrado por descanso. Ven a disfrutar al mediodía de nuestra gran variedad de arroces y fideuá, además de nuestros completos menús diarios. Amplia terraza con increíbles vistas al mar. Restaurante Pizzería Ñam Ñam, calle Asturias, edificio Aquarium, Playa de Gandía. Reserva tu mesa en el 96-284-1685.
19: En un mundo que avanza cada día, necesitas un coche que vaya contigo. Tecnología, diseño, eficiencia, todo eso es Hyundai. En Autoalmenar te ayudamos a elegir mucho más que un coche. Elegís confianza, experiencia y un equipo que está a tu lado desde el primer kilómetro. Te esperamos en nuestras instalaciones en Gandía y Denia. Autoalmenar, conduce hacia el futuro. Conduce Hyundai.
2: La mañana.
12: Cope Onda Naranja.
2: Estar informado.
9: Continuem endavant. Anem a la localitat d'Oliva. Allí tenim el regidor responsable de l'àrea d'educació, entre d'altres, Mario Vidal. Regidor, molt bon dia, benvingut. Gràcies per estar avui a nosaltres.
20: Molt bon dia, Carmen. Com sempre, encantat d'atendre-vos.
9: Regidor, demà arranca un nou curs escolar també a la ciutat d'Oliva. Com tenim les coses a hores d'ara? Perquè crec que el pillem precisament en mans en la feina.
20: Sí, mira, ara estic en l'escola del Fadalí, que faltaven revisar els aparells d'aire condicionat del nou aulari infantil, però tindreu tot demà a punt i enllestit per a això, que inauguren aquest nou aulari, aquest nou gimnàs, les noves pistes exteriors de l'edificant, que finalment, la primera setmana d'agost, l'empresa constructora ens va lliurar les claus, com també ens ha passat ara en el gimnàs de Gregori Mallàs, que demà també l'estrenen, i l'empresa constructora fa poquet, no fa ni dues setmanes que ens va lliurar les claus, i la mateixa empresa constructora del gimnàs de Gregori Mallàs, que és la que ens està fent conservatori, ens van reunir la setmana passada així en l'Ajuntament d'Oliva amb ells, i ja també fets els últims treballs de fusteria de uns xicotetes deficiències que es van detectar per als nostres tècnics municipals. Si tot va bé, si tot va bé, segurament la setmana del 16 de setembre també podrem fer la recepció de l'obra i entregar los esclaus. I els tres edificants que van començar la legislatura posant tot això, com un mentre diu, no? Que van tirar tota la carn a la brasa, pues els hem tret per fi i a disposició de sempre en este últim any escolar de la legislatura nostra.
0: Vaja, que va avançant les coses, encara que sembla ser que costa una mica. Com se troba, a banda del tema de l'Alfadalí, teníem altres edificants pendents, com estan a hores d'ara els centres escolars i què n'hi haurà de diferent en este curs conforme va acabar l'altre?
20: Si ens adrecem primer al tema de les matrícules, que és el que vam estar revisant ahir en el Departament d'Educació, més o menys es manté la matrícula de les escoletes infantils de 0 a 3 anys, estem en 179 xiquets i xiquetes matriculades. Pel que fa a centres d'infantil i primària, és a dir, totes les escoles que tenim a Sinaloa, tant públiques com concertades, tenim 1.947 alumnes matriculats, representen 100 alumnes més matriculats que el curs passat. El dia 10 també tenim la comissió extraordinària d'escolarització, que encara tenim al voltant de 30 sol·licituds de l'alumnat sobrevingut durant aquest estiu per a resoldre, i doncs, això, matricularem 30 alumnes més. Després, pel que fa a secundària, sí que tenim a l'ESO, ja tenim matriculats 1.170 alumnes a l'ESO i 270 alumnes de batxillerat. I ja ens van assenyalar també tant l'Institut de Gabriel Siscar com l'Institut de Gregori Mayans, que en tots els cicles formatius de tots els nivells ja tenien tots els grups sense vacants. Malgrat això, ahir ja es va fer també la subhasta de aquestes renúncies d'última hora per a pues, tindre tots els grups complets a l'inici de curs. Això pel que fa a les matrícules. Després ja tot el que estem parlant de totes les obres, les millores que s'han fet, el que ens plena pues, això, de molta satisfacció, és dir, mira, vam prometre que a l'1 de setembre estarien totes les noves instal·lacions dels centres escolars que comencen el curs el dia 9 a disposició d'allà de la comunitat educativa, tant del Fadalí com del Gregori Mayans, i com conservatori comencen les classes una miqueta més tard, per a la fi de setembre, ahir també, pues, això, la setmana que ve, si tot va bé, la setmana que ve podem fer la recepció de l'obra i entregar les claus, perquè clar, en conservatori hi ha una xicoteta faena extra que ha de fer la direcció del centre, que és conselleria, fins que no tenen les claus a disposició del centre, no els doten de el nou mobiliari, del nou instrumental musical que necessiten per a les 14 noves aules que ara van a tindre amb l'ampliació del conservatori.
0: Sí.
20: La resta sí que hem fet pues, quasi 200.000 euros de inversió aquest estiu per a la resta de centres en tot el que són les millores que hem fet, pues, el típic, no?, d'arreglar humetats, ficar...
0: Sí, de reparacions noves vàries...
20: Tanques, sí, s'ha, s'ha fet també inversió. La més important que hem fet aquest estiu ha sigut, que era una que sí que ja el van comprometre l'any passat en l'escoleta municipal del Caragol, que teníem el sol, que hi havia una... Era la tarima flotant i havia eixit humitat i s'havia estropellat moltíssim el sol. El que s'ha fet aquest estiu, que suposava que pues, una inversió de més de 40.000 euros, ha sigut alçar tot aquest sol, restaurar el sol original que tenia el Caragol, polint-lo i abrillantant-lo. Vaig anar este dilluns a fer la visita per a veure com estava i s'ha quedat espectacular. O sigui, vaig anar i vaig dir, és el sol de quan el meu germà anava allí a fer l'escoleta infantil, i jo vaig dir, s'ha quedat una meravella. I és recuperar-li que tota la vida havia fet l'Ajuntament, que tota la vida en aquest sol, que és el que millor suporta les humitats de tindre l'escoleta infantil ubicada en el sol, en els peus de la muntanya, que és el que millor aguanta el tema de les filtracions d'humitat. I ahir tota la vida sempre es feia el mateix. Arribava l'estiu, es polia el sol i després s'abrillantava. I així és com es mantenia. Clar, al posar-li una tarima flotant damunt, el que va fer és que la humitat es va filtrar de seguida, es va fer malbé de seguida tota la tarima flotant, i una vegada van consignar els diners en el pressupost de 2026, van dir, eixa actuació es farà aquest estiu, sí o sí, i de categoria. Mm. I la resta, pues, teníem un sobrant dels edificats de Santa Anna, que eren totes treballs de fusteria en totes les finestres dels corredors de Santa Anna, que també s'han executat, també per més de 20.000 euros. I la resta, si tot va sumant, tota pedra va a paret, sols ens queda una xicoteta actuació, que són per a rematar el projecte aquell famós de les escoles solars.
9: Sí.
20: Que tenim la partida que ara entrarà en vigor, que es van fer les modificacions de crèdit d'este passat mes de juliol, de 75.000 euros, que es duran a terme ara, en este últim trimestre de l'any, i ja tindrem totes les instal·lacions i totes les millores de centres fetes abans de tancar l'any 2026.
9: Mm-hmm. Vaja, que va evolucionant, diguem, de forma adequada totes les inversions que estaven previstes, van anant avant.
20: Sí, sí, i ara ja el que tenim és ja planificar la visita, no? Convidar a conseller d'Educació, a la Direcció General d'Infraestructures i Centres Educatius, per a dir, mira, vau confiar en nosaltres, ens vau donar aquest vot de confiança per a traure endavant tres edificants, en dos anys hem sigut capaços de traure's endavant, i ara el que volem, perquè jo és l'espineta que se'n quedarà clavada si acaba la legislatura i no ens autoritzen, que és l'edificant de la Carrasca. Uh-huh. És l'últim centre que necessita fer l'edificant. I després estar sempre, pues, també tenim Desemparats i l'escola d'adults, que ahí sí que s'està fent el projecte de climatització, que portem treballant colze a colze en direcció territorial, i ahí ja tenim, per una banda teníem més de 400.000 euros per a Desemparats i més de 150.000 euros per a l'escola d'adults, que una vegada donen el vistiplau des de direcció territorial per a acometre aquestes millores, nosaltres llançarem la licitació i el traurem endavant per a fer aquestes millores també tan necessàries en aquests dos edificis que són dels anys 60 i que, clar, el tema de la climatització i l'accessibilitat el pots imaginar com està.
9: Mm-hmm. Vaja, que és important i necessari el poder dur endavant aquestes obres per a millor i major confortabilitat d'alumnes i professors a l'hora d'assistir a classe, que és fonament.
20: Sí, sí, jo ja dic que, pues, una de les coses positives és que enguany, ja es dia, diga, sempre es dic, enguany en tindreu molt més de forma presencial, no serà tan telefònica, dic, enguany l'agarrarme serveis especials per estar treballant en exclusivitat en l'Ajuntament i renunciar un curs a no treballar de professor en el meu institut. I per això jo ja estic cridant a les portes tant de Direcció General d'Infraestructures com a la Direcció Territorial per a que no s'espasse. Dic, jo vull que es traga tot endavant. Dic, ara acabat des d'edificant, ara aquestes altres millores s'han de traure, sí o sí. I tractar d'aconseguir que l'últim edificant de la Carrasca també, abans de que s'acabi la legislatura, ens l'autoritzen. I després, continua qui continue, ja siga nosaltres o un altre equip de govern, tindre ja en procés de licitació aquest edificant de les obres de la Carrasca.
9: Uh-huh. Regidor, per tant, eixa seria l'única part que ens faltaria, i per a la jornada de demà, que és jornada sobretot de nervis, sí, per a incorporar-se a escola, per començar un nou curs, com es preveu eixa tornada a les aules dels alumnes d'Oliva?
20: Ai, sí, de lo més bé. Jo, per el que he anat esbrinant entre tot el equip directiu i tots els docents de les escoletes, estaven engalanant les seues aules, els halls de les escoles, sobretot això, perquè el primer dia és el que més es costa a tots, canviar aquest xip de les vacances i tornar a l'aula, però també veus també la careta de xiquet de la il·lusió de retrobar-se amb els seus amics i les seves amigues que durant l'estiu no solen veure tant com durant el curs. I també ja el tema de secundària i de cicles de formació professional, és que cada vegada hi ha més gent que es matricula i busca el tema d'actualitzar coneixements, i per això el que passa és el que he comentat al principi de l'entrevista, en formació professional es que es espectacular veure com any rere any no queden places, o sea, no queden vacants, es plenen els grups de seguida i com cada any, cada vegada tenim més alumnes matriculats respecte a l'any anterior. Jo trobo que serà una jornada fantàstica demà. Serà una de les jornades que dic jo, Carme, que això sí que la trobaré a faltar jo demà, com a docent, de no rebre i donar-los la benvinguda als meus alumnes, però tinc tots els alumnes d'Oliva i demà sí que estarem, tant l'alcaldessa Yolanda Pastor com jo, visitant tres centres de la nostra localitat. Alguns encara no ho saben, tenim sorpresa, però per a donar-los la benvinguda també a tots els xiquets i les xiquetes i a més d'un adolescent de els centres escolars d'Oliva.
0: I poder comprovar que efectivament que tot està funcionant amb normalitat. Esperem que així siga i que puga avançar i evolucionar tot amb normalitat. Estarem pendents. En tot cas, regidor, moltíssimes gràcies per haver estat avui a nosaltres i per haver-nos-ho contat.
20: A vosaltres, com sempre, Carmen. Fins la pròxima.
5: Tu COPE más cercana está en el 90.6 FM.
21: La importancia de quien te lo cuenta.
22: ¿Cuál es la marca de coches más vendida de China en el mundo? ¡Geely! ¿Cuál es la nueva marca de Moy Motor? ¡Geely! ¿Y cuál va a ser tu próximo coche? ¡Geely! Por solo 25.215 euros, llévate tu nuevo Geely híbrido enchufable con hasta 185 kilómetros de autonomía eléctrica. ¡Ha llegado el momento! ¡Es ahora! Ven a descubrir Geely en Moy Motor y sal conduciendo el futuro.

0: quan per fi trobes un lloc on t'entenen, t'escolten i et cuiden, tot en Caixa. Caixa Popular. Cuidem les persones.
1: Universitat Sènior al campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València. Si tens més de 50 anys i ganes d'aprendre i viure noves experiències, apunta't a la Sènior de la UPB. Encara queden places disponibles per al curs de dilluns i dimecres de 4:30 a 7 de la vesprada. Egiptologia, salut, astronomia i molt més. Tot impartit al campus de Gandia de la UPB. Més informació i inscripcions a gandia.upb.es.
2: Tu COPE más cercana está en el 90.6 FM.
3: La importancia de quien te lo cuenta.
4: Te lo cuenta servidora Carmen Berzosa y te lo va a contar ella, que viene hecha un brazo de mar porque ha pasado el verano ya. María Cots, bon dia, benvinguda.
5: Bon dia, chicos. Ai, que pronto vos ha passat el test, ja estic així. Ja estic, i estic en directe, eh? No us penseu que això està fet
4: arreu, no? No, ni gravant ni res, en directe, així als estudis.
5: En directe en la Copa de Gandia.
4: Sí, senyora.
5: En les estudis de Gandia.
4: Sí, senyora.
5: Així estic a contar-vos coses.
4: Bueno, conta'm.
5: Ai, mare, què vols que el conte? Bueno, estàs tu.
4: Dona, avui és festa en Oliva.
5: Ai, festa en Oliva, sí, avui és festa en Oliva. La Mare de Déu del Rebollet, saps per fer la professor? Si fa calor, no sé si m'atrevisc a anar. Quina calor! Està fent-nos una calor insuportable. Ai, per favor, que ganes tinc que passi l'estiu. A veure si s'ho refresca un poquet, no? Diuen que demà ja canvia un poc, a veure
4: sí,
5: si és veritat.
4: Sí, ja veurem si és de veres. Per cert, Maria, vas anar a la... Sí que vas anar perquè vas enviar...
5: Hombre, faltaria plus, clar. Que el que no vaig anar és a la que vam fer a les 12 del matí. No m'interessava. 22 persones. Davant de l'Ajuntament, què feien allí de 22 persones?
4: Ai, doncs mira...
5: Pues vaig anar a passar el rato. Això no vaig anar. Les vaig veure perquè vaig passar per davant, fija't tu, sense pensar-ho, eh? Per la vesprà sí. I també tinc que dir que per la vesprà, què vols, em vaig un poc decepcionar. Sense estar decepcionat, perquè conec el meu poble. Perquè Oliva és molt Oliva. I un poble com Oliva, el Passió estava ple de gent fent-se cerveses, però a la plaça de l'Ajuntament pues, seríem un milliard de persones. Bueno, pues,
4: sí, sí, que van hi haure molta gent.
5: Prou gent, hauré pogut hi haure més, però bueno, vam respondre d'alguna manera.
4: I la platja com la tens, Maria?
5: Ai, la platja... Saps què estan fent? Ai, que graciós. Ara resulta que més que un home. Jo dic, què estàs fent, rei? Diu, ei, estic mirant a veure els fallos. Dic, els fallos? Els fallos de què? Els fallos de les faves. Diu, no, de la platja. Dic, ai, posa, ves mirant, ves. Saps que ha mirat i saps que ha fet?
4: En bona va topetar.
5: Ai, mare, sí, sí, va ser, el vaig veure per casualitat. Dic, ala, doncs ves per el carrer que està a l'ambulatori nou i veuràs els forats que n'hi ha. I està ple d'iconos, aquest carrer. Jo dic, ai, senyor. I el que és la platja...
4: Els fallos en les voreres.
5: No, no, el carrer, els forats del carrer. Els forats del carrer, n'hi ha iconos d'aixos. Que els han tapat, alguns han tapat, altres no, però no venen a replegar els senyals, es queden allí. La gent les pegarà a patar i les tira, bueno. Un desastre, perquè són un desastre. Ni lo que està fet ho saben mantindre, ni el que està per fer ho saben arreglar. Saps el que estan fent?
4: Què estan fent? Dis-me-ho ràpid, que mantindran.
5: Al costat de ma casa, les ceres estan parxeant-les. Les ceres, en vez de canviar els taulells, no, que és massa faena. Parxeando.
4: Ai, senyor.
5: Com ho ves, Oliva?
4: Del revés.
5: I els basureros, que no me'ls han netejat i no es pot viure pel costat d'un basurero. No hi ha mans de que me'ls netegen. Xiquetes, a la setmana que ve vos diré receta.
4: La setmana que ve més queixes, més coses. Més receptes i més temps. Exacte. Maria Cots, gràcies.
5: Un abraçat a tots, adeu.
2: Tu COPE más cercana está en el 90.6 FM.
3: La importancia de quien te lo cuenta.
6: Ven a vivir la vital. Moda, cine, gastronomía y diversión se unen para que cada visita sea diferente. Disfruta de 10 salas de cine, de los sabores de nuestra restauración y de espacios pensados para que los más pequeños lo pasen en grande. Todo lo que te gusta en un solo lugar. Síguenos en redes sociales, visita nuestra web o descarga nuestra app. Centro Comercial La Vital. Safor Experience.
7: Proinveni, empresa especializada en la venta, alquiler y reparación de herramientas y maquinaria para el profesional vinculado al sector de la construcción. Trabajamos con las mejores marcas del mercado a nivel mundial. visite nuestra nueva web en proinveni.com o nuestras instalaciones en el polígono de Almoines. Informamos a nuestros clientes que nuestro horario durante todo el año es de 7:30 a 16 horas de manera ininterrumpida.
8: Proinveni, patrocinador oficial del Unich Belbasket Gandía.
9: Un descuento así te dejará en estado de stock. Sí, sí, de stock, porque tenemos descuentos únicos en nuestro stock de Volvo. Ven a descubrirlos y estrena un Volvo a un precio increíble. Pero no tardes mucho, porque tenemos unidades limitadas. Visítanos en nuestros concesionarios de Valencia, Gandía y Castellón.
2: Tu COPE más cercana está en el 90.6 FM.
6: La importancia de quien te lo cuenta.
4: Continuem endavant i ara és moment d'anar-me'n a la localitat de Xeraco. No, no anem a parlar de la Volta Ciclista a Espanya, que ja va ser un èxit, ja ho van veure vostès i tots, però a banda d'això, n'hi ha altres qüestions, i precisament de rutes o de carreteres anem a parlar, perquè per al pròxim dijous hi ha convocada, a través d'una iniciativa popular, una manifestació per demanar o per exigir al Ministeri que s'elimine d'una vegada aquest punt negre que n'hi ha a la Nacional 332 al seu pas per Xeraco. Una proposta que compta amb el recolzament de l'Ajuntament de Xeraco i tenim nosaltres el seu alcalde, Avelino Mascarell. Molt bon dia, benvingut, gràcies per estar amb nosaltres.
10: Què tal? Què tal? Molt bon dia, un plaer poder aportar, no?, eixa granet d'arena per a aquests veïns, per aconseguir que la seva meta, que és la meta de tot un poble.
4: Uh-huh. Alcalde, què és el que ens passa en eixe tram de la Nacional 332 a Xeraco?
10: Pues en Xeraco tenim una travessia urbana en la que tenim el poble dividit en dos, tenim el terme partit en dos i en el que s'han perdut moltíssimes vides a l'hora de creuar la carretera. Han hagut famílies senceres que han faltat per la perillositat. És de veres que portem uns anys en què no n'hi ha hagut ningun accident amb defunció, però sí que és de veres que només en guany portem ja 12 accidents i encara no m'ha acabat. És una condena que tenim. El fet de tindre el poble partit i tindre el tema en dos, i és una necessitat que ja fa molts anys que van passant governs i van fent propostes. Esta última, perquè nosaltres els veïns de Xeraco el que volem és el desvio. Mm-hmm. Nosaltres necessitem desdoblar, que és la CV estiguera a acabar, no?, que és el tram que n'hi ha aquí de Gandia i a Plega Xeresa i després continua en Favara fins d'arribar a Almussafes i ja a València o a qualsevol punt d'Espanya per autovia, pues bueno, que estiguera acabat. Per nosaltres és una necessitat. El fet de que eliminaren els peatges, pues, el Ministeri ha dit que ja no ens pertoca perquè s'ha buidat el trànsit que passa per Xeraco. I jo li vaig dir que no és de veres, que Xeraco continua tenint molt de trànsit perquè és que van a direcció al Gira, no poden entrar, i hi ha molta gent que ve des de la zona de Gandia, d'Alacant, i preferís no entrar a l'autopista per lo que siga, perquè n'hi ha que pegar més volta o per els seus motius, i opten per creuar Xeraco. Entonces, nosaltres volem que sí, que si ho han de fer, que ho facin. Però volem viure tranquils i volem un pas segur, que no és el que no hem tingut mai. I, bueno, i ara, després de l'últim accident i d'aquesta protesta pública que vaig fer, en el que vaig reclamar que quants accidents més havien de n'hi haure per a que ens prestaren atenció, pues ja va ser quan el veïnat pues es va llançar, no?, perquè estan cansats de veure amb un tot d'accidents i perdre familiars. I la veritat és que han tingut la iniciativa de convocar una manifestació i, bueno, des de l'Ajuntament, i entenc que tots els grups polítics, pues, mos volcarem en esta acció total per a donar-li visibilitat i reivindicar aquesta necessitat que té tot un municipi per a que puguem viure tranquils, que la gent que ve a Xeraco pugui accedir bé, que pugues canviar de sentit, que pugues creuar la carretera, i que alhora, pues, aquesta humanització que té prevista el Ministeri, pues, que la facin, que és un mínim, eh? Vull dir, nosaltres volem un desvio, però que si no ens donen el desvio, mentre ens apanyem en aquesta humanització de la carretera, que el que va fer és que tinguem el poble unificat, que n'hi hagi un pas segur per a tots els que van a treballar a les àrees de l'autopista, per a tots aquests llauradors o agricultors que tenen les seues parcel·les dalt, o inclús a aquests esportistes que també creuen el poble per anar a practicar, pues, senderisme, perquè vivim al peu del Mondúber, i això és un luxe, però també és un perill haver de cruzar la carretera per a poder accedir. Mm-hmm. Són moltes veïns també que venen de la zona de València o de la zona d'Alacant, i accedir a Xeraco es fa complicat perquè l'accés, tenim un únic accés i és un perill, no? Està prohibit girar a l'esquerra, però els GPS, que és la ferramenta que tant de vegades t'ajuda, pues, també el genera problemes, no? I si li fas cas al GPS, t'obliga a trencar a l'esquerra, és un canvi de direcció que està prohibit i és el que també ha ocasionat greus accidents últimament. Així que, doncs, bueno, estos veïns han volgut moure i des de l'Ajuntament estem colze a colze amb ells per tal de reivindicar la nostra necessitat.
4: Per tant, la fita és, com diem, este pròxim dijous. És a dir, després
10: dijous demà. A les 6 de l'esprà, després demà, dijous a les 6 de l'esprà, hem quedat tots en la carretera. Demanarem a la població que perquè m'han fet responsables en això de que no anem a tallar la carretera. Crec que no és ninguna necessitat, no fa falta que molestem a ningú per a visibilitzar el nostre problema, però sí que volem que tots els que passen per allí siguin conscients de la necessitat de Xeraco i ser segur que tots els que passen per allí solidaritzaran en els nostres veïns, perquè igual que Xeraco necessita, pues tota la gent que transita per aquesta carretera també vol tindre un pas segur i no vol tindre accidents, així que serà una cosa no només de Xeraco, sinó de tots els usuaris d'aquesta carretera.
4: Mm-hmm. A la fi és un punt negre, efectivament, no només per a Xeraco, sinó per a tots. Així és que quan més prompte ho solventen, millor. De moment, com ens dia vostè, el que volen, sense cap dubte, és que s'elimine mitjançant eixa circunvalació, no? Però si de moment amb una humanització tenim prou, per lo menos que la duguen endavant, no?
10: Una humanització que total és un cost d'un milió i poquets d'euros, perquè diners, però pensem que pel Ministeri, que té molt de pressupost i que ja tenia que haver-ho fet en diferents fons europeus, no ha actuat. Entonces, nosaltres reivindiquem que és una necessitat, que és una acció de mínims. No volem el desvio, que sí, que ens apanyem en aquesta humanització, que total és un milió d'euros, en el que el govern ha de dir ja ho tenim bé, ja hem patit prou accidents en aquesta zona, ja hem fet patir prou a la gent de Xeraco, i bastaria pues, que el Ministeri, que per la part d'infraestructures, la delegació del govern, carreteres, pues, que digueren que ja li toca a Xeraco, que fer aquesta xicotiva inversió que donaria una solució molt gran a tot un poble i a tot el trànsit que passa per ell. Jo crec que ja és hora, que ja ho tenim bé, que el projecte està fet, que total és assignat una partida pressupostària i una licitació, i entenem que és una obra molt menor, és una obra insignificant pel que és el Ministeri i que en fa nosaltres els veïns deixarà com us arreglar la vida. Així que crec que ja n'hi ha prou i no ha sigut una iniciativa política, no ha sigut una guerra que hagin fet l'alcalde o els partits polítics, sinó que és una acció social que naix des de la ciutadania i que va tindre el recolzament de tot un poble.
4: Mm-hmm. Alcalde, això pel que fa a la carretera i a aquesta convocatòria que s'ha fet, però no podem acomiadar-nos avui sense parlar que demà tenim que tornar al col·le. Com estan les coses a l'hora de tornar al col·le al municipi de Xeraco, alcalde?
10: Pues Xeraco estem com quasi tots els anys i un poc millor. La veritat és que tornem al col·le amb moltíssima il·lusió, no? Després d'un estiu que ha sigut un èxit, que hem pogut disfrutar pues, d'un bon clima, de les temperatures que conviden a anar a la nostra platja, pues, tornem ja a la rutina del dia a dia i tornem en unes obres que estan en marxa, que pareix que vagin avançant i que ja vagis veient que van millorant, perquè Xeraco pues, som un poble que també hem patit molt, però ja la conselleria fa uns anys va decidir ajudar a Xeraco i unificar els dos col·legis, perquè nosaltres no és que tinguem dos col·legis, nosaltres tenim un col·legi partit en
4: dos edificis,
10: a un quilòmetre uno de cada uno, i pensant que també tenim una playa que també té transport per anar al poble, i depèn de on tingues un fill, l'edat que tingues, doncs pots estar com jo, que és el meu cas, i tant xeraquers, que hem tingut un xiquet en un col·le i l'altre per les edats diferents. Així que és una condena per a tota la societat local, perquè ho patim. I la veritat és que el fet que vinguera la guerra a Ucrània i mos paralitzara les obres, sumat a tots els inconvenients que hem tingut, però, bueno, i tota la tramitació i la burocràcia, que se mos fa molt pesat als polítics i també a la societat, que no entén per què tardem tant en fer les coses. Però bueno, ja pareix que les obres vagin avançant, estem actuant. Aquest estiu no ha nascut paró estival, que l'empresa continua treballant, i a poc anem fent, així que molt satisfets en l'evolució de les escoles, esperant i desitjant que ja siga l'últim any en el que tenim que patir eixa col·legi partit, i que tant la comunitat educativa, mestres, pares, xiquets i tot poden disfrutar d'unes instal·lacions en condicions, i és una necessitat, no? Una necessitat que ja pront estarà coberta, no? És com la carretera, que al final tantes reivindicacions estan reclamant, pues al final pues serà que volem ser un poble que tenim moltes coses bones, eh? La veritat és que ens sentim orgullosos del que som i com funciona el poble, però hi ha necessitats bàsiques que s'han de cobrir, com és l'escola o el tram de carretera del que estàvem parlant.
4: Augmentem el nombre d'alumnes? Continuem amb el que teníem? Com estan les coses?
10: Pues parece que hem augmentat esta última setmana prèvia a començar el curs. Han hagut, segons meu informe, 10 matrícules noves. És un número considerable. No tenim menys alumnes, en tenim més. La veritat és que també tenim més recursos, perquè també ens ha anunciat la conselleria que tindrem més recursos per a ajudar en el tema de la inclusió, i la veritat és que pues, satisfet de que la conselleria ho hagi tingut en compte i que hagi ajudat a Xeraco, i la veritat és que pues, acabi hagi més alumnes. Xeraco no té molta vivienda lliure, la playa està igual, perquè bueno, comencem a consolidar el veïnat i ja estem en una situació pues, bueno, de màxim, no? La veritat és que superorgullosos del nostre poble, ja pues, treballant perquè pues, bueno, per aquestes necessitats que tenim tots els veïns i tots els que han decidit instal·lar-se a Xeraco o vindre a estudiar a Xeraco, en tot això de la nova llei per a que puguen vindre a Xeraco. Pues, la veritat és que tenim alumnes de Xeresa i d'altres municipis de la comarca que opten pel nostre municipi i, bueno, pues, si cap, ens sentim un poquet més orgullosos.
4: Molt bé, doncs, alcalde, estarem pendents a veure què tal funciona tot demà i més avant continuarem parlant de més qüestions també interessants per al municipi de Xeraco. Moltíssimes gràcies.
10: Moltes gràcies i molt bona vesprà.
2: Tu COPE más cercana está en el 90.6 FM. Estar informado.
11: ¿Sabes lo que es mandala? Mandala es primera línea de playa. Mandala son pizzas hechas al horno de leña espectaculares. Mandala es disfrutar de la playa a cualquier hora del día. Mandala es tomarte un cóctel mirando al mar. Mandala es pura vida. Síguenos en nuestras redes sociales y entérate de todo. Mandala, Grupo Les Dos Yunes.
12: ¿Cómo imaginas la conducción al volante del crossover más deseado? ¿O el equilibrio perfecto entre potencia y eficiencia? Tal vez la respuesta esté en dejar de hacerse preguntas. Nuevo Toyota THR Hybrid. No intentes entenderlo, atrévete a sentirlo. Más información en toyota.es.
13: L'Ajuntament d'Oliva fa una crida al civisme. No tireu les bosses de fem fora dels contenidors, porteu les andròmines a l'ecoparc o sol·liciteu el servei de replegada domiciliària. Per a qualsevol dubte o per demanar...
14: Sabies que pots estalviar fins a 30 euros a la taxa de residus? Utilitza els ecoparcs fixos i mòbils del cor. Porta mobles i trastos vells, piles, bombetes, càpsules de cafè usades, roba i molts altres residus. Cada aportació suma i pot ajudar-te a reduir el rebut de l'any que ve. Anima't! Utilitza els ecoparts del cor. La teua butxaca i el medi ambient t'ho agrairan.
15: En un mundo que avanza cada día, necesitas un coche que vaya contigo. Tecnología, diseño, eficiencia, todo eso es Hyundai. En Autoalmenar te ayudamos a elegir mucho más que un coche. Elegís confianza, experiencia y un equipo que está a tu lado desde el primer kilómetro. Te esperamos en nuestras instalaciones en Gandía y Denia. Autoalmenar, conduce hacia el futuro. Conduce Hyundai.
2: COPE en el 90.6 FM, Onda Naranja.
6: La importancia de quien te lo cuenta.
4: Te lo cuenta, pero raudo y veloz, nuestros compañeros, porque llega Fosforera Express.
16: Rápidamente hablamos de China, que nos